0: 拦住他们。
1: 是，太君，站住！太君，
2: 哟西，花姑娘，你这是要去哪里啊？
3: 我们回家。
2: 回家？他是你什么人？
3: 他是我当家的。
2: 当家的？那我做你当家的。
1: 你做什么你？
0: 玩着！
3: 不要伤害他，
0: 过来，
3: 他有病。
0: 病？什么病？
3: 他有痨病，我们是去看病的。
1: 太君，这小子得的是传染病啊！你给我滚！滚滚滚滚滚！
0: 玩着！该死，统统该死！
3: 当家的。
4: 上你别忘了给老子买酒喝，你不老子卖驴皮了啊！那不瞎当个鸡，我打死你！我
5: 干什么？你打我干什么？你又喝酒了？你谁给你？
4: 还手！
5: 谁给你打我了？你喝什么酒了？
4: 住手！他娘的！有事回家扯去！知道这什么地儿吗？住！啊！你欺负我家妹子啊！当我让你卖人了！
0: 我欺负他了，怎么了？
4: 我揍你！我
5: 哥，你别打了，你打死他怎么办？
0: 你去给我丢命！统统给我滚！
6: 是太君。
0: 让他们都滚！
6: 滚！快点走！
0: 走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走